0: 97.1 Castellón.
1: Ya está sonando en Cadena Dial el regreso de Morat con Juanes. 506.
2: Els aperitius que s'allarguen, els dinars que comencen tard, les sobretaules que es converteixen en berenar sopars, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.